0: Vieno en clínicabaviera.com porque los días azules son días sin gafas.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.
3: Son las 6:30.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Bombers i Creu Roja han activat un dispositiu de cerca de l'home que va desaparèixer este diumenge en la localitat a la cantina del Campello després d'entrar a l'aigua en la platja del carrer de la Mar. L'avís el va donar una persona que va comunicar que un testimoni havia vist l'home en l'aigua. Pareix ser que havia deixat les seues pertinences a la platja i ningú el va veure eixir, per la qual cosa es va mobilitzar mitjans de rescat, entre ells l'helicòpter de salvament marítim i una patrulla de Creu Roja. El dispositiu va estar operatiu fins la una i mitja de la matinada sense resultar i este matí s'ha reprès amb un helicòpter i diversos drons. En clau educativa, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maqueboi, confia en que avui es puga arribar a un acord amb els sindicats i desconvocar la vaga indefinida. Per cert, que un total de 60 centres educatius de la Comunitat Valenciana ja no tenen equips directius perquè han formalitzat la seua dimissió davant de la Conselleria en suport al professorat, la qual cosa suposa unes 240 dimissions. Jaume Olmos és el director del CRAP Benavites, Quart de les Valls.
2: És la necessitat urgent que algú torni a mirar a l'escola pública amb responsabilitat, amb sensibilitat i amb altura de mires. I per això demanem una vegada més i amb tota la sinceritat possible que la Conselleria s'assega a negociar de veritat, amb voluntat real d'escolta i d'acord, pensant no en titulars ni en interessos polítics, sinó en les necessitats reals de l'educació pública valenciana i de totes les persones que la sostenen cada dia.
1: I més coses. Este migdia l'expresident del govern del Partit Socialista, Felipe González, té previst participar en una reunió que organitza l'Associació Valenciana d'Empresaris en un hotel d'ací de València. Bon dia.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

Marquesa Concerts 2026. El cartel que estabas esperando. Bernia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, Al Jardí Més Emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Aquest 13 de juny, Romantic Timoni, la veu dels Smoking Souls. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno.

0: Más de uno.
1: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Tous.
2: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
3: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
4: El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito. Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
5: Porfa, no te vayas. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra con el del Pobla Fest. Artistas confirmados: Malú, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, Fangoria y muchos más. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano. Tras el éxito de su primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Pobla Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
7: Tú eliges.
6: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
7: ¿Todo?
6: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
7: Y no te pierdas nada.
8: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
9: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray, Iris Teatre Pub, y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
8: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
0: Más de uno.
2: En Onda Cero Gandía, La Despotricá, con Rafa Martínez.
10: Bueno, venía yo con una idea hoy, con esto de La Despotricá. Relacionado con las motos fantasma de la Guardia Civil, esa novedad que nos han presentado. Lo vamos a dejar para mañana, que me voy a divertir también con ese tema. El tema que más que despotricar es una reflexión, porque no va conmigo ni con mi empresa, desde luego, pero bien, teniendo en cuenta de que yo estuve 32 años en la cadena SER, han pasaron por allí y han continuado pasando grandes profesionales sobre y grandes primeros espadas en el tema de los informativos. Y la verdad es que hay una cosa, no sé, por lo menos preocupante, el tema de que Ángel Barceló haya dimitido o la hayan echado, al fin y al cabo me da exactamente lo mismo. El orden de los factores no altera lo inexplicable del tema de prescindir de la persona que tenía el programa de más audiencia por la mañana. No entiendo nada. Y no solo no entiendo nada, sino que ya hace tiempo de que determinados analistas de los medios de comunicación están apreciando una cierta inclinación de la SER últimamente hacia la derecha, lo cual es bastante insólito teniendo en cuenta cuál ha sido su línea editorial desde que existiera como tal y tanto como Grupo Prisa como tal. Ya sabéis que el primer día después de la muerte de Franco se emitió el primer ejemplar del País, el día siguiente. O sea, no se esperaron ni dos días. Y los únicos que se la jugaron con el golpe de estado de Tejero de continuar adelantar y de sacarlo fueron ellos. O sea, lo cual pues, da más o menos la idea del perfil de la casa. Los motivos de esta dimisión. Bueno, ella lo único que hizo es algo que yo considero muy digno y muy apropiado, tratándose de una primera espada de los medios de comunicación, que es que no se intervenga o que no se intervenga siempre en sus contenidos por parte de la dirección y el derecho a elegir su propio equipo de confianza a la hora de informar. O sea, no sé qué tiene eso de malo para que hayan prescindido de sus servicios. Pero bueno, como ya ha ocurrido con otros primeros espadas de la SER, algún otro medio de comunicación se va a aprovechar del tema, además con una persona muy preparada que la propia SER ha pagado a lo largo de todos estos años. O sea que le van a regalar a otro medio de comunicación una de las mejores periodistas que hay en España. Así que con su pan se lo coman. Yo no voy ahora a criticar, porque si no dirán que tengo algún interés oculto en lo mío. Lo de Alsina también tampoco os creáis que lo tengo muy claro, pero eso quiero averiguar más cosas antes de comentarlas. Así que dicho esto, Ángels, cuentas con mi respeto y mi cariño, que lo sepas.
0: Más de uno.
7: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
11: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
0: Más de uno.
10: Bien, 12:46 minutos, empezamos nuestra andadura por la Safor Bailina y hacemos parada y fonda en Gandía. Además, con alguien que siempre me hace que me tenga que poner las gafas de sol, porque refulge como el sol. Es nuestra querida Balbina, como ya os habréis podido imaginar a estas alturas. Y la verdad es que la vais a oír así con la voz así un poquito callada. No es debido a la cazalla, no, sino que es debido a el fin de semana que se ha comido, que no habrá sido ninguna tontería. Benvinguda a esta casa, Malvina, com sempre.
12: Moltes gràcies, Rafa.
10: Com s'ha desenvolupat, perquè des de l'altre moviment de cotxes i de personal es ve a Manta per tots els puestos. Com ha anat tot?
12: Pues molt bé. La veritat és que un balanç molt positiu d'un cap de setmana, que ja esperàvem positiu, perquè sí que és cert que ja pues, la gent va dient on va anar i on no va anar, però sí que és cert que des del Departament de Turisme teníem preparat un gran cap de setmana per dues raons, per dos esdeveniments que pense que són importants, els dos. Un diferent a l'altre, un és un esdeveniment lúdic, que és el que vam fer en el Baladre, el Freaky Days, organitzat per el Cortuns. La mateixa persona que organitza la gala Cortuns de curtmetratges treballa amb el tema anime, friki, bueno, tota la cultura japonesa i bueno, es diu Freaky Days perquè és un espai per a friquis ben denominat, perquè és a Xina com es volen denominar, i la veritat és que és un esdeveniment que concentra més de 3.000 persones a la platja de Gandia. Algunes venen a passar simplement un dia, altres venen a pernoctar i a passar diversos dies, però la qüestió és que no volen perdre un esdeveniment on l'Espai Baladre es converteix en un centre de la cultura asiàtica i on es poden des de disfressar dels seus personatges favorits o fer compra de tots aquells elements que formen part d'aquest món friki, que van relacionats ja no sols en la indumentària sinó també en aquests elements, objectes de culte que ells tenen per a tindre dins de casa, per a poder recordar, no?, tot allò que a ells els implica la cultura friki. Així que res, un cap de setmana de molta gent, un cap de setmana en família on moltíssimes famílies han pogut anar, donat que és un esdeveniment també amb food trucks perquè puguen passar els més majors, puguen pegar un mosset o fer-se alguna cosa mentre els xiquets en un espai tancat poden gaudir, però és un esdeveniment per a adults i per a xiquets, per a poder passar un cap de setmana, com dic, en família. I ha anat molt bé. I d'altra banda, un esdeveniment molt reivindicatiu en el que jo ja duc 3 anys implicada, el Pride de Gandia. Com sabeu, el Pride no té 2 anys ni 3, té molts anys, els col·lectius duen anys reivindicant, però sí que fa...
10: I largo y tortuoso camino, com dia la cançó.
12: I interminable, perquè s'ha de continuar fent, no? I sí que és cert que jo fa 3 anys vaig començar este acompanyament, diguem, des del punt de vista tan social com en este cas turístic, i perquè n'hi ha una part d'aquest esdeveniment que forma part del teixit econòmic de la ciutat també, perquè no dir-ho, jo estic implicada per la part de turisme, però també està implicada Igualtat i Diversitat, els dos departaments, i és que en aquest cas el que fem és col·laborar a aquesta programació que fan els propis col·lectius, en aquest cas el CGLS i el Independence Gay, que són els dos col·lectius actius de la ciutat, i nosaltres treballem en tota una programació amb ells, completant-la amb aquesta marxa de l'orgull que vam fer l'any passat, però enguany ja era una manifestació de l'orgull, i que enguany ha tingut molta més gent que ha vingut a visitar-nos, ha sigut un goig. Però la primera línia de la platja de Gandia, de tants colors i amb tanta gent implicada, i la gala de Mr. Gay...
10: Autobusos i barcos...
12: Sí, tot, ho van traure tot, però sobretot la gala de Mr. Gay i la prèvia, on es fa el pregó, no?, que és un espai més reivindicatiu, es diu Mr. Gay i pareix que siga un certament de bellesa, però no és un certament de bellesa ni molt menys, sinó que és un certament on la gent casos que volen contar la seva experiència quan han tingut que dir a sa casa o en la seva faena o en el seu entorn més proper pues bé, quina era la seva orientació, i han tingut inclús alguns problemes molt greus i venen a destapar-se.
10: Anava a comentar-te, ha hagut alguna altra vegada algun cas d'agressió física o verbal com ha passat altres vegades?
12: Aquest any el que hem tingut, perquè sempre n'hi ha alguna cosa, i això és el que es fa treballar més, no?, i continuar més i continuar amb més iniciatives. L'any passat, com sabeu, van destrossar una exposició que n'hi havia en el Passeig Germanies, que bueno, s'havia dut així a Gandia i que bueno, estàvem en aquesta Setmana de l'Orgull i que van portar els col·lectius. Aquest any ens hem trobat en una agressió a les banderes. Amb nosaltres, en la platja de Gandia, l'acomodem per a estos dies, la tematitzem en colors, en banderes, ens ajuda també la Creu Roja, que està sempre treballant amb nosaltres, sobretot per temes de seguretat i socorrisme, però que en aquest cas és una iniciativa a la que suma i posen eixes on posem la bandera verda o groga o roja, es posen també banderes del multicolors. i vam tindre bé una persona que es va dedicar a trencar les banderes tota una vesprà i ho va intentar el dia següent fins que es va identificar i el van poder controlar. No són incidents greus.
10: No el vau enviar a Eivissa nedant?
12: Quasi. No han sigut incidents greus perquè no són greus, però són aquests incidents que es fan pensar que tenim que continuar, que hem de continuar reivindicant, hem de continuar siguent una destinació oberta, una destinació on la gent es sent segura, que puga vindre cada un, estiga en qui estiga, faig el que faig en la seva vida privada, puga vindre així a poder viure en tota plenitud la seva vida i que puga gaudir després ja turísticament de la destinació Gandia, que li pot oferir moltíssimes coses i, com dic, des d'una ser una destinació acollidora i una destinació on poden sentir-se segurs i tranquils.
10: A més, tenint en compte les altures de l'any que estem encara, anem allargant temporada.
12: Anem allargant
10: però a més d'una manera efectiva, sí. Per el que es veu, no?
12: Sí que és cert
10: perquè n'hi hagi tantíssima gent.
12: És cert que enguany el temps no ens ha acompanyat, com ens acompanya moltes vegades, ja que hem tingut algun pont que habitualment era molt més, diguem, en una ocupació que anava pujant, aquesta s'ha quedat en la ocupació que estava prevista. Si era un 90%, que és molt, s'ha quedat en un 90% i més gent d'aquestes persones que venen a passar el dia, pues, a lo millor no venen. Sí que és cert que s'ha aconseguit allargar, com sempre. Jo crec que la gent ve atreta per esdeveniments singulars, ve atreta per la platja, ve atreta per tot el que li podem oferir. Com sabeu, el perfil del turista ha canviat després de la pandèmia. Allò que eren unes vacances que la gent venia i estava una setmana o 15 dies, ara són aquestes escapades que tots volem fer perquè tots estem estressats i volem anar un dos o tres dies a un lloc. I això cada vegada Gandia és més referència de fer una escapada de qualitat a una quantitat de productes turístics que podem oferir per a que la gent pugui fer moltes coses i ja no sols estar en la meravellosa platja que és el marc, no?, de fondo, però que pugui gaudir del nostre patrimoni, de la nostra història, el medi ambient, fer esport amb nosaltres, hem treballat molt el turisme esportiu i podem treure pit d'això perquè són moltes.
10: Ja està donant molt bons resultats.
12: Són moltes les operatives, són moltes.
10: Bueno, això que estàs comentant, Marina, ens porta ja directament al tema de la bandera. Estaves parlant d'una platja meravellosa, però la platja no es fa meravellosa de per se.
12: La platja la tens?
10: La gent flipa de veure... va seguir en estiu qualsevol dia i en entretemps i inclús en hivern veus el diumenge i està a la platja que pareix com si hagueren fet el desembarco de Lombardia.
12: Sí, sí.
10: I el dia següent està com si torna. No haguera passat res per ahí. Com es aconsegueix això? Perquè això és no és l'única. Perquè crec que això sí que deuries de comentar-li a la gent que es pensen que lo de la bandera blava és soles per tindre la platja neta.
12: A mi...
10: La bandera blava no és tan fàcil d'aconseguir com la gent es pensa.
12: Vaig a fer un paral·lelisme en algo que jo tinc molt proper i que sabeu que sempre torna a casa, no?, mentalment, i és que quan jo estava en el Palau...
10: Anava a preguntar-te també per el Palau.
12: Quan jo estava en el Palau, i encara estic, perquè jo penso que el Palau no s'abandona mai i estaré, però sí que és cert que jo dia, tot gent dient, el Palau és meravellós, i és que és normal que tinga tantes visites. Dic, bueno, no tingueu tan clar, un té un recurs turístic, el que siga, en este cas, el Palau Ducal, però la gent no entra per la porta perquè sí, la gent no passa per allí, si tu no el conserves, si tu no el difons, si tu no fas que siga atractiu, si tu no fas que estiga acollidor, allí no entra ningú i allí no parla ningú. Anem a la platja de Gandia, molts anys de feina, molta gent abans que jo ha estat ací, tenint cura i en una aposta dels governs que han anat passant, de la neteja, del socorrisme, de com té que estar una platja. Tenir la bandera blava no implica sols tindre un trosset de tela per ahir onejant, sinó que suposa que és una platja que, a banda d'una neteja i d'una qualitat de l'aigua que no en va, gastem més d'un milió i mig d'euros en la neteja de la platja perquè estiga tot l'any a punt. És cert que a partir del 15 de març això s'intensifica fins a novembre aproximadament, però tot l'any l'arena està neta, la sorra està neta, els equipaments estan en condicions, després ja s'intensifica i es va fent, però és que estar tot l'any una platja neta és una carta de presentació.
10: Una platja de 8 o 9 quilòmetres.
12: I després està que l'aigua s'analitza, té qualitat l'aigua, això ja ve perquè la platja ho té. I l'altra part és que aquest any no sols hem rebut la bandera blava, que és la 40 bandera blava, perquè Gandia porta des de que es va fer el distintiu per a l'ADH de bandera blava, tenint la bandera blava.
10: No ha hagut ningun any del crèdit, no va haver un...
12: No s'ha perdut ninguna la bandera ningun blava. El que passa és que ha anat incrementant-se. Un any tenim la bandera blava de la platja nord i la de la platja de la Huir. En tenim més.
10: Sí, bueno, sí.
12: Això és l'únic que ha anat variant. Això és l'únic que ha anat variant.
10: Sí. Però la principal sempre la tenim.
12: Sempre hem tingut una bandera blava i aquest any també tenim un distintiu en salvament i socorrisme. Som de les poques ciutats de la Comunitat Valenciana que manté tant de temps el seu salvament i socorrisme, des del 15 de març quan comença, després va intensificar-se de tota Espanya, però sí que és cert pues, que n'hi ha espais, pues, Benidorm crec que és l'únic que va per davant de nosaltres perquè quasi tot l'any té gent, n'hi ha que dir-ho, bueno, el César lo que és del César. Nosaltres som de les ciutats que més temps tenim aquest salvament i socorrisme, i això també vam anar a replegar-ho l'altre dia,
10: que vam anar a... És una platja molt més...
12: Recorrer. És diferent.
10: La nostra és platja oberta.
12: Un altre model.
10: I en Xinel pues, no anem a estar...
12: Per això sempre diem que tècnicament som la primera platja de la Comunitat Valenciana que té el salvament i socorrisme i l'última que el tanca, perquè n'hi ha qüestions que ja són de sempre històriques, però podem estar ben orgullosos de tindre salvament i socorrisme i a la Creu Roja sempre treballant amb nosaltres. Bueno, els serveis de la neteja de platja, que són meravellosos els serveis urbans allí, que això jo sempre dic que n'hi ha un parell de persones a les que jo els dic els jefes de la platja i les jefes de la platja, que són eixa gent, i entre ells Carmela Morant del Departament de Turisme, que porta tota la vida treballant allí, que això estiga perfecte. Si eixa palmera li falta no sé què, si aquella canasta li falta no sé quant, tenim la bandera blava ben merescuda, no agarrant pinces, treballar i ben treballar, un model
10: sí,
12: ben treballar.
10: Sí, a això li afegim també el tema de que s'ha millorat moltíssim també el tema de l'accessibilitat. Pues ja tenim ahí...
12: Va millorant els punts de bany adaptats, això és importantíssim, quantíssima gent no pot anar a qualsevol atrapatge i ve així i té garantit un espai de sombra o en una caïra amfíbia on pot nedar, l'acompanyen, té una comunicació per un walkie que porta un sistema de comunicació, em passa això, em passa allò, vinga a per mi, tal. Poden ser més o menys independents des de poder entrar des de l'aigua, que això no tot el món ho pot dir, això passa així a Gandia. I pense que són pioners en moltes coses, sempre es podran millorar i sempre estem pensant en com millorar-les. Aquestes banderes per a daltònics que vam incorporar fa 2 anys, que ve a ser la bandera però en uns signes, perquè n'hi ha una gran població que és daltònica i no ho sabem, no som conscients.
10: Jo més des que jo em pensava.
12: Sí,
10: jo,
12: sí, no tinc ara la dada, però quan la van saber van dir, no, la bandera té que ser
10: crec també que un 1% per a daltònics.
12: Persones en daltonisme i bé, jo crec que mereixem aquesta bandera blava. I mereixem que aquest any ens ha triat, quan és l'aniversari d'ADH, la 40 anys de bandera blava, ens van dir, com no tenim que fer-ho a Gandia, que porteu 40 anys traent-la i volem celebrar-ho allí, amb vosaltres. Així que això és el que ve ara.
10: Però quan el donem l'enhorabona.
12: Gràcies.
10: Bueno, pues moltes gràcies per la visita sempre tan agradable.
12: Gràcies a vosaltres.
10: I en fi... Ahora bueno, o sea, es que no se puede agarrar eso por ningún otro puesto.
12: Gracias.
13: Más de uno. Nada la ha dado a conocer Luis de la Fuente en un acto en el que se ha proyectado un vídeo que ha finalizado con la intervención del rey Felipe VI y del que ha estado pendiente Gonzalo Palafox.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, una lista de 26 jugadores en la que destaca la presencia de Joan García, Marc Pubill, que debuta en una convocatoria, Eric García, Gavi, Jeremy Pino... Y Víctor Muñoz de la Fuente convoca a 3 porteros, Unai Simón, David Raya y Joan García. Se queda fuera Remiro, 8 defensas, Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Llorente, Pedro Porro, Cucurilla y Grimaldo. No están Hausen y Lenormand, 7 centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Baena y Gavi. Y 8 delanteros, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Víctor Muñoz. Escuchamos al seleccionador.
15: Seguramente hay más que podrían, no, seguramente quiero decir que podrían hacer otra selección. Hay más jugadores que se han quedado fuera que los 26 que están aquí, con capacidad, categoría, calidad y humanidad para estar en este grupo. Pero hemos decidido estos 26. En cualquier caso, creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo, tanto a los rivales como la necesidad propia para desarrollar nuestra idea. Y creo y estamos muy contentos porque... Ayer a la noche, cuando ya terminamos de ver el último partido y ya dejamos la lista cerrada, creo que todos respiramos tranquilamente, satisfechos y muy felices y contentos de tener a esta relación de futbolistas con nosotros.
14: Además, Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, John Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra conformarán en cambio la lista de jugadores de apoyo que estarán en la primera semana de concentración de cara al Mundial que arrancará el próximo 11 de junio y en el que España debutará el día 15 ante Cabo Verde.
13: El presidente Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social en el que ha rechazado las críticas de los republicanos sobre su posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Dice el presidente estadounidense que el acuerdo con Teherán será magnífico o no será, Diana Rodríguez.
16: El acuerdo con Irán será grande o significativo o no habrá acuerdo, es lo que ha avanzado este mediodía Donald Trump en su red social Truth, en la que asegura que tanto demócratas como republicanos moderados y tontos, ha escrito textualmente, no saben nada del posible acuerdo entre Washington y Teherán, un posible acercamiento con la mediación de Pakistán que ha respaldado el presidente chino tras recibir al primer ministro pakistaní. Pekín espera que los mediadores puedan contribuir a la reapertura de Hormuz por ser una vía estratégica por la que transita cerca del 45% de las importaciones chinas de gas y petróleo.
13: El número de casos sospechosos de ébola no para de crecer en la República Democrática del Congo y superan ya el millar. La Organización Mundial de la Salud advierte de las dificultades que está encontrando para tratar el brote en una zona en la que una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna. Las muertes probables por ébola superan ya las 200. Y la Fundación ANAR ha dado a conocer las estadísticas del año pasado. Solo en 2025 atendió a 1.278 casos de niños y niñas y adolescentes desaparecidos. Esto es un 9% más que el año anterior, Belén Gómez del Pino.
17: El grueso de las desapariciones, el 62%, corresponden a fugas del hogar. Detrás de cada una de ellas, asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, hay un drama.
18: Hay que entender que los menores de edad que se fugan de sus hogares en muchas ocasiones es precisamente porque están huyendo de situaciones de violencia y también de tensiones o de dificultades. A veces es simplemente un intento desesperado de vivir una situación que no saben cómo resolver.
17: Tras las fugas por número, las expulsiones del hogar, 285 el año pasado, niños, adolescentes menores de 18 años por dificultades de los padres para contenerles con problemas de conducta, adicciones o violencia. Y en tercer lugar, las sustracciones parentales, 141 casos, muchos con destino fuera de nuestras fronteras.
13: Y la Guardia Civil ha conseguido desarticular en Murcia una banda dedicada al cultivo y tráfico de droga. Hay 10 personas detenidas y en la operación se han desmantelado 16 invernaderos de marihuana. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
19: La investigación se inició hace unos meses cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de un clan familiar asentado en los municipios de Alguazas y Ceutí. Los detenidos contaban con varios puntos de venta de droga al menudeo donde ofrecían marihuana, hachís y cocaína. Además, se averiguó que tenían sus propias plantaciones de cannabis ocultas en varios domicilios que servían para abastecer de forma ininterrumpida los puntos de venta utilizando algunas de las habitaciones como secaderos. Han sido incautadas más de 1.500 plantas de cannabis, entre otras sustancias, y se han desmantelado 16 invernaderos de marihuana.
13: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
20: ¡Buf! Estoy aburridísima.
21: Pues vamos al teatro, solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
22: ¿De dónde vienen?
23: De Londres, señor.
22: ¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
21: ¿O una gran gesta en la Edad Media?
24: ¡Ostras, he dicho!
25: De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
21: O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
24: ¡Es usted, Sherlock!
21: Holmes, por favor. Sherlock Holmes. Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
26: Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
21: ¡Uy! Corre, vamos a nuestro sitio.
27: Venga, vamos.
26: La función está a punto de comenzar.
28: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com.
11: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96 284 0837.
28: Más de uno.

0: Es difícil este retroceso, pero es muy importante que se den procesos de este tipo en el que están todos los agentes que pueden participar de intentar mitigar esta solución trabajando a la vez.
1: Por esto mismo, Laura, te iba a preguntar ya si te parece, para ir cerrando un poco la entrevista, volviendo aquí a casa, en la ciudadanía y las instituciones valencianas, ¿estamos suficientemente sensibilizados de todo lo que está pasando allí en República Dominicana? ¿Sentís desde Asamblea de Cooperación por la Paz ese apoyo de la ciudadanía y concretamente sobre todo de las instituciones valencianas?
0: Los contextos en los que hay derechos vulnerados son muchos, y actualmente en el mundo, sí, en el que vivimos tan complejo, sí, existen realidades muy complejas a las que abordar. En nuestro caso, uno de los países en los que trabajamos, no el único, porque desde Asamblea de Cooperación por la Paz trabajamos en contextos muy diversos, y además del trabajo que hacemos allí, también hacemos aquí acciones de sensibilización, precisamente para dar a conocer un poco, claro, la realidad de allí también, y para rendir cuentas, para que la ciudadanía de aquí sea consciente que estamos invirtiendo en cooperación en contextos donde, por desgracia, los derechos no están tan consolidados como aquí.
1: Laura Guardiola es técnica de proyectos de la Asamblea de Cooperación por la Paz. Gracias, Laura, por estar esta tarde aquí en la radio en Onda Cero.
0: Gracias a vosotras por darnos voz.
1: I de la República Dominicana fins a Indonèsia, si ens permeten la comparació, perquè ja hi ha sentència per la mort dels quatre membres d'una família valenciana el desembre passat en naufragar allí a Indonèsia, al país asiàtic, l'embarcació turística a la qual viatjaven. Un tribunal ha condemnat com a presumptes a responsables del naufragi el capità a 3 anys i mig de presó i el cap de màquines a 2 anys i 6 mesos per un delicte de negligència amb resultat mortal. I estem pendents esta vesprada d'un incendi declarat a la partida Armanillo de Benidorm i que afecta una zona pròxima a alguns edificis del racó de l'Oix, i treballen sobre el terreny dotacions de bombers i també 3 mitjans aeris per tal d'acabar amb el foc, que estava ja estabilitzat des d'esta vesprada. Temps ja per als esports en esta vesprada de dilluns. Temps, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui este bloc d'esports?
2: Doncs que s'ha acabat la temporada de futbol i el Llevant i l'Elx han aconseguit el seu objectiu de la permanència en primera divisió, tot el contrari que el València, que malgrat guanyar al Barça es va quedar fora d'Europa. I molt bé també el Villarreal, que acaba a la tercera posició després de golejar a l'Atlètic a l'últim partit. Comencem pel València. Quines són les novetats a l'equip de Corberán? Víctor Lluc, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Bona vesprada. Actualitat en el València, que passa pel període ja de vacances. L'equip tornarà al treball la pretemporada de la primera setmana del mes de juliol, però estaven pendents avui de Diego López. Ahir van conèixer l'abast de la lesió i sa ruptura del lligament creuat del genoll dret. Avui ha de decidir-se on operarà el futbolista, i la recuperació la durà a terme a la ciutat esportiva de Paterna. Com dic, l'equip està de vacances i estem en període de començar a planificar la pròxima temporada. En breu hi haurà roda de premsa de Ron Gurley, del CEO de futbol, per a parlar.
2: Gràcies, Víctor. En Villarreal queda el ressò d'una nit de celebració amb la deu de Marcelino. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Final de festa extraordinari el que es va viure ahir a l'estadi de la Ceràmica amb la golejada del Villarreal per 5-1 davant de l'Atleti de Madrid i la certificació de la tercera plaça de la taula classificatòria. Des d'avui es comença ja a planificar el futur sense Marcelino a la banqueta i amb la presència d'un Íñigo Pérez, que aquest proper dimecres amb el Rayo Vallecano disputarà la final de la Conference League.
2: Gràcies, Víctor. També l'Elx està de celebració després d'aconseguir la permanència. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Bona vesprada. La permanència sufrida de l'Elche, certificada en la última jornada en Montilivi con un empate contra el Girona, abre la puerta ya a planificar la próxima temporada con Sarabia en el banquillo. Va a continuar el técnico franjiverde, tiene contrato hasta 2027 en el Martínez Valero. Ahora, Bragarni quiere sentar las bases del proyecto empezando por la renovación de Alex Febas. No renuncia a la renovación del mediocentro ilerdense, aunque finaliza contrato el próximo 30 de junio y tiene ofertas de varios equipos de primera.
2: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules tanca la temporada amb un empat davant el Nàstic i tampoc jugarà la Copa. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Con un empate cerró el Hèrcules la temporada frente al Nàstic de Tarragona. El conjunto alicantino termina en novena posición, lejos del playoff, lejos de la zona de descenso, y además no disputará la próxima edición de la Copa del Rey, porque ese empate le privó y le dejó sin opciones de disputar el torneo del CAO. Así que fracaso en una nueva temporada para el Hèrcules.
2: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Y hasta así la fin de la temporada esportiva.